Els grans èxits d'Ava, Queen, els Beatles, Radiohead o Michael Jackson protagonitzen el concert de Delica Pop Orquestra, que té lloc aquest vespre al Palau de la Música Catalana en el marc del cicle Barcelona Classic Festival Nights.

0: proyecto en 10 días aprox?
1: Venga, yo encantadísimo.
0: Fantástico, pues ahí quedamos. Un abrazo y que disfrutes del España-Uruguay.
1: Venga, un abrazo a los dos y me alegro mucho de ver a mi querido Oli por ahí.
0: Hasta pronto, hasta luego.
1: Que vaya muy bien, chao, chao, chao.
2: Fuera del Mundial tenemos más noticias. Hoy hay que hablar de mucho baloncesto. Pedro Molina, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas. Empezamos con la lista que ha dado Chus Mateo para los dos próximos encuentros de clasificación para el Mundial del equipo nacional ante Dinamarca el 2 de julio en Madrid, el día 5 en Tiflis. Ante Georgia, 14 jugadores con la gran novedad de Hugo González, primera convocatoria para el jugador de Boston Celtics, con un jugador de liga universitaria como Mario Sansuperi, con dos campeones de liga como Paradilla y Cárdenas de Valencia Basket, y tres jugadores del Barça como Brizuela, Parda y Billy Hernán Gómez, además de clásicos como Alberto Díaz, Santi Justa o Pier Oriola. Sobre Hugo González, ahora va a ser el seleccionador Chus Mateo.
4: Es una experiencia inigualable, a él le va a dar mucha madurez y esa madurez seguro que la va a aportar ya, siendo un jugador joven, la va a aportar ya a la selección española, ¿no? Desde el primer momento Hugo ha querido estar representando a la selección española.
3: Hugo González, uno de los protagonistas, no está Sergio de la Real, jugador de Valencia Basket, que recordemos fue elegido en el draft. Ayer ganó la Liga CB con el equipo Taronja, segunda para ellos tras la de 2017, al superar al Barça 84-108 en el cuarto partido de la serie, 3-1. Montero, MVP, con 23 puntos ayer, 21 de Cam Taylor, 19 de Omari Muri. Montero, que se salió literalmente esta tarde a las 8, celebración en el Rodo Charena de la Ardea. Hablaba ayer en Tablero Deportivo sobre que notaleaba a su equipo.
5: Creo que del 1 al 10 es un 100. La verdad que la gente ha estado espectacular, el equipo ha estado espectacular, el staff ha estado espectacular y la verdad que no sé decirte con palabras lo que sentimos ahora mismo.
3: Cerramos el básquet con el draft de la NBA. Anoche, segunda jornada de elecciones, Baba Miller, otro español, en el número 36, elegido por los Clippers. Fútbol sala esta tarde, cuarto partido de la final entre el Pozo y el Barça a las 7:30. 1-2 domina el Barça. Si ganan los azulgranas serán campeones, si no habrá quinto partido el domingo 28. En ciclismo, en marcha los campeonatos de España en Sabiñánigo. En Huesca, hoy todo lo contra los relojes. De momento, la Junior la ha ganado Benjamín Nogal, una de las grandes promesas de nuestro ciclismo. Iván Romeo no va a estar en estos tampoco, en el Tour de Francia, por una gripe. Sí va a correr una de nuestras grandes estrellas, Paula Blasi.
0: Gracias, Pedro. Desde ya muy pendientes de ese Tour de Francia que empieza en Barcelona. Y acabamos hoy el cierre, la firma la trae, va a ser con...
6: ¿Qué tal? Soy Julio Leite, del informativo 24 horas de Radio Nacional, y antes de nada agradecer la oportunidad de hacer esta reflexión con todos vosotros sobre el Mundial, que estoy siguiendo con muchísimo interés, especialmente a nuestro país, a España, que nos ha dado una gran alegría con esa última goleada ante Arabia Saudita. Hay cosas que me encantan de este Mundial, como por ejemplo Messi, Cristiano Ronaldo, que siguen dando la talla, especialmente Leo Messi, que se ha convertido ya en el máximo goleador en la historia de los Mundiales, pero también Cristiano, que ya lleva 6 consecutivos anotando. También tiene sus zonas grises, por ejemplo, el tema de las pausas de hidratación, que es un tema que yo no acabo de ver, no sé cómo lo veis vosotros, pero creo que fue Marcelo Bielsa el que dijo que han dividido el fútbol casi en 4 partes, como en 4 cuartos en los partidos de baloncesto. Me parece que pierde un poquito la esencia el hecho de estar parando tanto rato y tanto tiempo. Eso hace que los descuentos sean mucho más largos y al final pues la esencia de lo que es un partido de fútbol yo creo que sea un poco diluido. No sé si es al fin y al cabo por que se está jugando en los Estados Unidos y ellos entienden nuestro deporte de otra manera, o por intereses comerciales, pero eso sinceramente no me acaba de convencer, pero cualquier cosa la aceptamos si al final de este Mundial nos lo traemos para casa. Así que un abrazo muy fuerte y enhorabuena por el trabajazo que estáis haciendo.
2: Gracias, Julio. Mañana voy a traer una sorpresa a David.
0: A ver, sorpréndeme.
2: Yo voy aquí a decir el resultado de España-Uruguay.
0: Que tienes dotes proféticas. Pero sí. Acuérdate que ayer falló un avidente, nos iban a abducir a...
2: Es que yo no soy vidente.
0: ¿No? Vale.
2: Yo tengo otra cosa.
0: Bueno, pues mañana...
2: Mañana traigo y lo hacemos en directo,
0: mañana,
2: ¿vale?
0: Mañana los vemos. Perfecto.
2: Hasta mañana.
0: Hasta mañana.
7: Especial Campeonato Mundial de Fútbol 2026 en Radio 5.
8: Adición Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Mireia Moreno.
9: Bona tarda, passant uns segons de dos quarts de dues. Catalunya també està pendent dels efectes dels terratrèmols registrats a Veneçuela. El govern de la Generalitat assegura que de moment no té constància de víctimes catalanes en uns sismes de 7,2 i 7,5 graus que han deixat un primer balanç oficial de 32 morts i més de 700 ferits, xifres que amb tota probabilitat incrementaran quan es faci un nou recompte. El govern també manté el contacte amb les autoritats locals i la delegació catalana a Veneçuela, segons ha explicat el conseller d'Exteriors, Jaume Duch, en un missatge a les xarxes socials on també ha traslladat el condol de l'executiu a les víctimes i a les seves famílies. També n'ha parlat fa tot just uns minuts el president de la Generalitat, Salvador Illa.
10: Hi ha una comunitat important de catalans a Veneçuela amb la que estem en contacte i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments doncs, de patiment i d'angoixa. No?
9: També el Departament d'Interior s'ha posat a disposició del govern veneçolà per l'ajuda necessària que faci falta per fer front a les tasques de recerca de desapareguts pel sisme a través dels canals europeus que s'habilitin a petició del país. El Consolat veneçolà a Barcelona activa també un telèfon per consultes i assistència i fa una crida a seguir només les informacions que procedeixin dels comunicats oficials. Carlos Espodrugà és el cònsol general a Barcelona.
11: Que estamos totalmente a la orden para brindar apoyo en la comunicación y que estén atentos a los comunicados que irán saliendo en función de ir encarando este gravísimo problema.
9: Uns 8.100 catalans resideixen a Veneçuela, segons dades del Departament d'Exteriors. És, sens dubte, un dels pocos per on passa l'actualitat d'aquest dijous 25 de juny, però n'hi ha més. Anna Pujol, bona tarda.
12: Bona tarda.
9: Alerta per calor.
12: Continua activa bona part del territori, tot i que ja hem deixat enrere la primera gran onada de calor de l'estiu. L'episodi s'ha allargat del 19 al 24 de juny i deixa un balanç de 264 persones ateses a causa de les altes temperatures. D'aquestes, la meitat ha requerit atenció d'una ambulància. La previsió és que avui es tornin a superar els 30 graus a la costa i els 35 a l'interior del territori i es manté l'alerta per risc d'incendi forestal, sobretot a les comarques de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. Protecció Civil fa una crida a la prudència i recorda que en cas de veure foc o una columna de fum, cal trucar al telèfon d'emergència 112.
9: 140.000 habitatges.
12: Són els que fan falta a Catalunya segons les cambres de comerç. El cost de la llar és la principal, és el principal element de pressió de les famílies, amb especial incidència en els col·lectius més desafavorits. Alerta la memòria econòmica del Consell de Cambra. Josep Santacreu n'és el president.
13: És segur que hem d'abordar de manera urgent l'impuls de l'oferta de l'habitatge. La persistència d'aquesta situació no només impacta en el desenvolupament de les persones, sinó que també impacta i molt el desenvolupament social i econòmic del territori.
9: Retards de 3 anys.
12: El president de l'Audiència de Barcelona, Antonio Recio, denuncia demores en la resolució d'assumptes en les seccions civils arran de l'elevada càrrega de treball que considera inassumible. Hi ha uns 40.000 assumptes pendents, sobretot litigis entre consumidors i entitats financeres per clàusules abusives, i demana doblar el nombre de magistrats en aquests òrgans.
14: Me temo que si ahora estamos hablando de un retraso de 3 años, el próximo año tendré que decir que el retraso que tenemos es de 4 o 5 años, porque la entrada de recursos està sent absolutament inassumible.
9: 5 anys.
12: Tal dia com avui es va aprovar la llei que regula el dret a morir dignament, una llei que va començar el seu camí al Parlament i que es va portar al Congrés per la seva convalidació. Des de l'associació Dret a Morir Dignament fan un balanç positiu d'aquests 5 anys, tot i les traves burocràtiques o judicials que allarguen molts processos. Cristina Vallès és la presidenta de l'associació.
15: I això és el que nosaltres vam presentar en el Parlament i que ara ja està en el Congrés. Vam presentar una modificació de llei per tal que els terminis de resolució fossin curts. No pot ser que una persona estigui sotmesa durant mesos i anys a l'espera de que si la seva eutanàsia absolutament legal es pot aplicar o no.
12: Gairebé 5.000 persones han exercit el seu dret a morir amb dignitat amb aquesta llei, segons dades de l'associació.
9: I de la cultura, la Perla 29.
12: La companyia estrena L'Albada, de Jaume Jaume Vinyes i amb direcció d'Oriol Brogi, una tragèdia contemporània sobre la memòria col·lectiva que fa un recorregut des de la Guerra Civil fins als Jocs Olímpics de Barcelona 92. El muntatge forma part del Festival Grec.
9: Gràcies. En uns minuts a l'espai pel reportatge també parlarem de Dalí. Ens situarem a Cadaqués, que aquest estiu estrena una nova ruta dedicada al pintor empordanès, una proposta que aglutina una trentena d'espais vinculats a la seva vida i la seva obra. Abans, però, la informació de serveis. I comencem acostant-nos a les carreteres per saber com se circula aquesta hora. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
16: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora no tenim grans dificultats, sí que hi ha diferents punts on hi ha lentitud, algunes aturades, és el cas a punts habituals, d'altra banda, com la C-17, al punt de Parets del Vallès, aquest últim quilòmetre i mig en sentit sud, sobretot per connectar amb l'autopista AP-7, la C-58 d'entrada entre Montcada i Torrebaró, o també d'entrada la Pota Nord, la B20 de Santa Coloma de Gramenet fins al nus de la Trinitat. A aquesta hora també destacar l'autovia 2 amb lentitud i aturades a Cornellà de sortida, és a dir, en sentit Lleida, sentit Martorell, i també trànsit molt intens a la C32 a Sant Boi de Llobregat, tant d'entrada com de sortida. És tot de moment, bona tarda.
9: Gràcies. Pel que fa al transport públic, els expliquem que des d'avui, durant els propers dies, no circulen els trens de les línies L9 i L10 del metro entre les parades de la Sagrera i 11 de setembre per obres. És previst que aquestes obres afectin uns 3.000 usuaris diaris. I pel que fa al temps, com dèiem, tot i que ja hem superat la primera gran onada de calor de l'estiu, continuen les altes temperatures i el risc d'incendi a bona part del territori. Aemen Noelia García.
17: Avui dijous a Catalunya baixen lleugerament les temperatures, però continua la calor i els termòmetres es mantenen elevats a zones de Lleida i l'Empordà. Avui s'esperen màximes de 31 graus a Tarragona, 32 a Barcelona, 35 graus a Girona i 38 a Lleida. Durant aquesta tarda, ambient càlid, amb sol i cel clar. Bufa vent fluix de component sud amb intensitat moderada a l'Empordà, Lleida i Tarragona.
8: Edició migdia. Mireia Moreno.
9: Cadaqués estrena aquest estiu la nova ruta Dalí, un itinerari cultural que recorre una trentena d'espais vinculats a la vida i l'obra de Salvador Dalí. Una nova proposta que reforça una marca que des de fa dècades és un dels grans reclams turístics de l'Empordà, però aquest impuls també reobre un debat. Fins a quin punt la figura de Dalí acapara el relat del territori? Podria l'Empordà explicar-se al món sense el geni de Figueres? Busquem respostes de la mà de la Gemma Esteve.
18: Salvador Dalí continua sent una de les grans portes d'entrada de Cadaqués al món. La relació entre l'artista i el municipi on va viure i crear bona part del seu univers es reforça ara amb la nova ruta Dalí, un itinerari que recorre una trentena d'espais relacionats amb el pintor. Aquest ha estat dissenyat per Josep Playà, membre dels Amics dels Museus Dalí, una associació cultural vinculada a la Fundació Gala Salvador Dalí.
19: Normalment sempre es lliga Dalí amb Port Lligat o amb la casa on anava a estiuejar amb la seva família, al Llaner, però en realitat hi ha molts altres espais de Cadaqués que tenen relació tant amb la seva obra, perquè va pintar diferents espais de Cadaqués, com en diferents moments de la seva biografia. No? És a dir, per citar un exemple, doncs, allà al passeig hi ha l'antic Hotel Miramar, on van venir Paul Éluard i Gala per primera vegada, i és aquí on Dalí coneix a Gala, i a partir de llavors s'inicia la relació.
18: En el poble ja existeixen altres rutes sobre Dalí, però aquesta identifica els llocs amb unes plaques en forma de formiga, un dels símbols més reconeguts de l'univers dalinià. Un fet diferencial que valora l'alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana.
20: Una idea que ens va semblar divertida i molt més fàcil fins i tot per gent més jove o per la mainada o per famílies, no? Per poder-ho disfrutar i per poder fer una passejada. Molt lligat també amb aquest turisme que nosaltres apostem per més un turisme cultural en què pugui trobar aquesta oferta, no? De que nosaltres ja fem diferents rutes i es fan rutes d'Ali també, però havent-hi formigues no necessites ningú que te guiï, no? Sinó que tu tens una guia ja i tu mateix et vas fent les formigues i vas buscant aquestes formigues.
18: Iniciatives com aquesta reforcen una marca que atrau milers de visitants, sobretot internacionals, que arriben a la Costa Brava atrets pel geni surrealista. On saben bé la importància de renovar constantment el relat de Dalí és a Figueres, la ciutat natal de l'artista. La Fundació Gala Salvador Dalí fa gairebé 30 anys que manté viva la seva figura amb noves adquisicions d'obres, recerca i exposicions al Teatre Museu Dalí. L'Ajuntament, per la seva banda, també ha buscat ampliar aquesta mirada amb la casa natal de Dalí, inaugurada el 2023, un espai que no explica només el Dalí artista, sinó també el nen i l'adolescent empordanès, vinculat al context cultural de la ciutat de principis del segle XX. La pregunta, però, és si aquest gran reclam deixa prou espai perquè creixin altres relats del territori. Per Mariona Sugranyes, la regidora de Cultura de Figueres, el repte no és limitar Dalí, sinó aprofitar la seva projecció internacional per donar a conèixer altres atractius de la ciutat i la comarca.
1: Qui ve a visitar Figueres és pel Teatre Museu Dalí, és així, i per Dalí, no? Llavors nosaltres mirem d'estirar-lo cap a altres atractius que té la comarca i que té Figueres, no? I és per això que ara hem fet aquesta entrana de, que et permet sumar tots aquests museus i, per exemple, se'n vagi a veure el Castell de Sant Ferran o bé poder-lo estirar amb els monuments romànics del voltant, no? De Figueres, del romànic empordanès tan, tan important, o bé doncs també el Museu del Joquet de Catalunya, que és un gran dels grans tresors. Nosaltres estem treballant molt amb que Figueres es converteixi en una ciutat de museus i de cultura.
18: L'escriptor Josep Pla, el monestir de Sant Pere de Rodes, Empúries, els pobles romànics de l'Empordà, per molts són un patrimoni que ha quedat eclipsat per Dalí. Per Dolors Vidal, professora d'Història i membre de l'Institut de Recerca en Turisme, la solució hauria de passar perquè cultura i turisme treballessin de la mà i creessin un relat compartit.
21: Aquí, quan diem sector turístic, entenem aquests espais d'infraestructura d'allotjament, hotelera i extrahotelera, càmpings, apartaments turístics, hotels... Aquí la gent viatja pel contingut i després va a dormir. Sector turístic, en primer lloc, haurien de ser els responsables de les infraestructures culturals importants, els seus objectius i les seves activitats. Amb un entorn hiperturístic com és el nostre, no hauríem de separar una cosa de l'altra, perquè jo penso que la cultura és la real, la que existeix, la veritable, l'autèntica, i la promoció turística s'ha de basar en això.
18: Alhora creu que la ciutadania també s'hi hauria d'implicar.
21: El relat de que no ens agraden certes coses del turisme ha anat agafant pes i ha inhibit la corresponsabilitat sobre aquest fet. Els Amics del Romànic de l'Alt Empordà, una associació que intenta protegir el romànic, que és meravellós, de l'Alt Empordà. Doncs la seva vinculació amb el turisme, quina és realment i quines ganes tenen entrant aquí, no?
18: Dalí continua sent una porta d'entrada privilegiada a l'Empordà. La seva marca té una força internacional difícil de substituir, però el debat és com aprofitar aquest reclam sense que faci ombra a la resta del territori. El repte, segons els experts, no és viure sense Dalí, sinó aconseguir que després de Dalí hi aparegui tot un Empordà encara per descobrir.
9: Doncs explorant aquests racons del geni de l'Empordà, donem pas a la cultura.

0: I parlem del nou projecte d'autoficció de Llums i Ombres i d'anàlisi històrica per confrontar l'amnèsia institucionalitzada és el que proposa el Pacte de l'Oblit de Sergi Casero d'estrena a Barcelona dins del grec. L'artista barceloní, afincat a Holanda, dissecciona els silencis familiars i polítics de la dictadura a través del llenguatge lumínic. Agnès Batllà.
1: Per què no conec la història de la meva àvia? I en el moment en què començo a fer-li entrevistes per extreure informació, noto que hi ha un bloqueig, o noto que hi ha unes evasives. I parlant amb companys meus de la mateixa generació, trobo que molta gent no sap exactament què va passar amb la seva família durant la Guerra Civil i la dictadura. A partir d'aquí començo a investigar i veig que realment no només hi ha un bloqueig domèstic, sinó que també hi ha un oblit institucionalitzat per una llei d'amnistia que es coneix com el Pacte de l'Oblit.
0: El Pacte de l'Oblit és la primera obra que presenta a Barcelona Sergi Casero. Format en disseny a Holanda, ha fet carrera a Centre Europa. Aquest projecte surt del seu màster de disseny de la informació de la Design Academy d'Eindhoven. Durant 2 anys va investigar sobre la memòria i l'herència del franquisme a Espanya. No tant el que va passar, sinó com s'ha transmès i comunicat, millor dit, com s'ha callat. Volia representar en imatges aquella memòria que no en té.
1: A partir des del disseny vaig dir, bueno, anem a construir un artefacte, el que jo dic, mi piano de luces, que ho vaig construir jo, que em permetés jugar amb la llum i generar o abocar certes imatges o gestos ja de per si només amb la llum.
0: Un relat d'autoficció per intentar recordar allò que no es va deixar recordar i les conseqüències que té avui dia aquell oblit. El Pacte de l'Oblit serà només els dies 15 i 16 de juliol al Teatre Lliure de Montjuïc, dins el grec.
2: El mismo cabo la fosa murmurando.
0: Uns segons i seran 3:45. És moment de repassar l'actualitat esportiva. Marga Lluc, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
4: Esports.
3: S'ha acabat el somni del Barça de bàsquet de finalitzar aquesta segona breu i complicada etapa de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana amb el títol de Lliga. Ahir el València va demostrar de nou la seva superioritat proclamant-se campió al Palau, derrotant el Barça per més de 20 punts de diferència en el quart partit de la final. És tot just el segon títol de la història del València i el Barça acaba una altra temporada en blanc. Mentretant, un altre Barça, el de futbol sala, té avui la segona oportunitat, que no l'última, de proclamar-se campió de Lliga. Serà a 8:15 del vespre contra el Pozo. En parlem, com també del Mundial i l'actualitat futbolística, a més de conversar amb el tenista català Marcel Granollers, a punt de viatjar a Wimbledon després de guanyar Roland Garros i amb el seu company de dobles, Horacio Ceballos. Comencem. Doncs el que dèiem, adeu a Xavi Pascual, sense títol, el Barça de bàsquet acaba la temporada en blanc després de tornar a perdre el Palau ahir al quart partit i donar-li el títol al València. Àlex Carazo, bona tarda.
5: Bona tarda, i ja són 3 temporades consecutives que el Barça de bàsquet no aixeca cap títol, 3 anys sense guanyar. Aquesta inesperada final de la Lliga CB davant del València ha permès a l'aficionat blaugrana creure durant uns dies, però la superioritat taronja ha acabat imposant-se. 84-108 va guanyar el València al Palau per tancar la final i guanyar la seva segona Lliga CB, totes dues amb el barceloní Pedro Martínez a la banqueta. Ni els 26 punts de Kevin Panther, màxim anotador del partit, van permetre a l'equip de Xavi Pascual arribar al final amb opcions. Pascual.
6: Fem molt bona trajectòria fins aquí, perquè aixecar un dels 2 partits a València ja era molt, i venir aquí al Palau amb 1-1 era extraordinari, i aquí és on ja no ens ha donat per més físicament, que ens ha donat estar on ens ha donat, i és una llàstima. Amb poca cosa més que haguéssim fet, potser estaríem parlant d'una altra cosa.
5: Mateixa sensació, que no hem pogut fer gaire més, és la línia que va mantenir Tomas Satoransky als bastidors al micròfon de Ràdio 4.
7: Se habla de que las cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas 3 temporadas. Se tiene que cambiar. No quiero decir milagro que estamos en la final, pero bueno, también nos ha ayudado que Madrid no se ha clasificado. Hay que también reconocer eso y verdad que con Xavi hemos mejorado mucho el juego, tuvimos buenos momentos, pero yo creo que un equipo que faltaba fuerzas al final.
5: Un Satoranski que reconeixia la necessitat de canvis. Ell mateix va expressar que segurament no continuarà. Tampoc ho faran molts jugadors, entre d'altres la Provítola ni Veseli, que es retira aquesta temporada.
3: Doncs nou cicle, segurament, pel Barça de bàsquet a partir d'aquest moment. Gràcies, Àlex. Bona tarda.
5: Bona tarda.
3: Qui té avui la segona oportunitat, que no l'última, de ser campió de Lliga és el Barça de Futbol Sala. Això sí, haurà de guanyar la pista del Pozo en el quart partit de la final. Jaume Riera, bona tarda.
8: Què tal, Marca? Bona tarda. I l'objectiu és aprofitar aquesta segona oportunitat. En cas de derrota encara quedaria el cinquè partit, que seria definitiu i que jugaria al Palau Blaugrana, però és un escenari que el Futbol Club Barcelona vol evitar perquè l'objectiu, com diem, és aixecar la vuitena lliga de la història d'aquesta secció aquest vespre. La clau per tancar el campionat, segons l'entrenador, segons Javi Rodríguez, és mantenir un nivell alt durant tot el partit.
9: No dejo estar, nos hace 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos y saber que queremos ser campeones.
8: Un Javi Rodríguez que ha estat especialment crític amb el tram de menys de 10 minuts marcat del tercer partit, en el qual el Pozo va fer 4 dels 5 gols. Un dels pesos pesants del vestidor, com és Adolfo, considera que van ser situacions aïllades que sabran corregir avui.
10: Por errores puntuales pues se nos fue el partido, pero estoy seguro que mañana vamos a salir otra vez con el cuchillo entre los dientes nuevamente y nos vamos a dejar la vida para conseguir lo que queremos.
8: Es mantenen les baixes de Pol Pacheco, Lucas Granda i Lucho Gauna, que estarà 5 mesos de baixa després d'haver passat pel quiròfan pel seu trencament del lligament intern del genoll dret. L'equip murcià no podrà comptar amb Ricardinho, mentre que el capità Marcel arrossega problemes físics, va forçar el tercer partit i va ser, de fet, important per aconseguir la victòria del Pozo. A 8:15, al Palacio de los Deportes de Múrcia, aquest quart partit de la final de la Lliga, que, insistim, si acaba amb victòria blaugrana, serà el definitiu.
3: Doncs esperem que sigui així, si no, com deies, hi haurà una darrera oportunitat al Palau. Gràcies, bona tarda.
8: Bona tarda.
3: I entrem al món del futbol, repassant l'actualitat futbolística i començant pel que està passant al Mundial. Situem com està aquest dijous al Mundial d'Estats Units, Canadà i Mèxic. Germà García, bona tarda.
11: Què tal, Marga? Bona tarda. Doncs entre ahir i aquesta passada matinada s'ha disputat, ja ha començat la tercera i última jornada de la fase de grups. En el grup B, Suïssa 2, Canadà 1 i Bòsnia 3, Qatar 1. D'aquesta manera, Suïssa es classifica com a primera de grup, passa també Canadà i Bòsnia com a tercer també passarà a la següent ronda eliminatòria. En el grup C, Marroc 4, Haití 2 i Escòcia 0, Brasil 3. Cal dir que no va jugar Rafinha, que està lesionat. Vinícius va marcar 2 gols i Neymar va jugar l'últim quart d'hora. Es classifica primer Brasil, segon Marroc i haurà d'esperar Escòcia com a tercer classificat, eliminat Haití. I pel que fa al grup A, Sud-àfrica 1, Corea 0 i Txèquia 0, Mèxic 3. Mèxic, l'equip de Javier Aguirre, ha fet ple absolut, passa com a primer de grup amb 9 punts. Segon passa també Sud-àfrica i caldrà esperar el tercer classificat, Corea, queda eliminat Txèquia. Avui tenim la setzena jornada d'aquest Mundial en tres grups primers. A partir de les 10 de la nit, 2 partits. Ja van dir ahir que en aquesta última jornada s'ha de fer sempre amb horari unificat de cada grup. En el grup E, Curaçao, Costa d'Ivori i Ecuador, Alemanya. En el grup F, a partir de la 1 de la matinada, Tunísia, Països Baixos i Japó, Suècia. I per últim, en el grup D, a partir de les 4 de la matinada, hora catalana, jugaran Turquia i Estats Units i Paraguai i Austràlia.
3: Doncs ja ho sabeu, el que diem sempre, si no dormiu, podreu veure molts partits de futbol. Gràcies, Germà, bona tarda.
11: Molt bé, bona tarda.
3: I recordem que molts jugadors del Barça són al Mundial. El gruix a la selecció espanyola, que recordem-ho, jugarà aquest darrer partit de la fase de grups la matinada de dissabte a diumenge contra Uruguai. Concretament serà a les 2 de la matinada hora catalana amb 8 blaugranes l'equip espanyol. Però, mentretant, com està la feina de despatxos a la recta final del mes de juny pel que fa al Barça? Josep Capel, bona tarda.
12: Bona tarda. Doncs més o menys no hi ha grans novetats. Esperant, evidentment, a veure què és el que passa amb Julián Álvarez. Ja saps totes les seves declaracions ara fa pocs dies. Segurament hi haurà més novetats a partir de la propera setmana i, sobretot, a partir de l'1 de juliol, quan, recordem, Joan Laporta prendrà possessió com a nou president i, a més, començarà una nova temporada, un nou any fiscal. A l'espera de ressò del tema Julián, que és prioritari perquè, a més, és el que suposarà la gran inversió i moltes altres operacions depenen d'aquesta, es continuen produint les sortides. Els últims dies Iñaki Peña ha fitxat per Panathinaikos, això és oficial, i a les properes hores es podria fer també la cessió d'un altre porter, el de Diego Coche, en aquest cas, al Lyngby Boldklub de Dinamarca. marca també, i això seria més important, tot i que trigarà una mica més la sortida de Ter Stegen amb 2 anys més de contracte, o d'altres jugadors com per exemple Marc Casado. I per acabar, deixa'm un petit apunt a nivell d'informació de servei, perquè el Barça ha activat ja el passi de la propera temporada, aquesta propera, la 26-27 al Camp Nou, mantenint el mateix sistema que la passada temporada, només per aquells socis que ja eren abonats amb el passe de la temporada 25-26. El procés ha començat de compra avui a les 12 del migdia i s'allargarà fins a la mitjanit del dia 1 de juliol.
3: Doncs ja ho sabeu, els socis del Barça. Gràcies, bona tarda.
12: Fins ara.
3: I l'Espanyol també es troba planificant la nova temporada i encapçalant les operacions està el nou director tècnic, Monchi, que ahir va estar a Tablero Deportivo, a Ràdio Nacional d'Espanya. Denis Clusa, bona tarda.
13: Què tal, Margau? Bona tarda. L'executiu gadità, un dels més mediàtics de la Lliga, va estar repassant diferents aspectes de la seva carrera i va parlar, evidentment, del nou repte que afronta des d'aquest estiu, el d'encapçalar la parcel·la esportiva de l'Espanyol. Una nova realitat que, diu, és molt il·lusionant.
14: Bueno, es una realidad ilusionante, una realidad motivante. Yo sabía dónde venía, las condiciones que venía, y lo único que puedo estar es satisfecho con que todo aquello que se me dijo y se me comentó se está cumpliendo.
13: Monchi es troba plenament immers en el mercat d'estiu, una finestra de fitxatges que ha tingut poc temps per preparar. Recordem que va arribar al club blanquiblau ja a finals d'aquesta passada temporada, el mes de maig, però amb la idea clara de confeccionar una plantilla competitiva i que millori l'actual. Escoltem.
14: Hay unas restricciones a través de las normas de la Liga que afectan a todos los clubes y el Español evidentemente no es ajeno a ello, pero no lo considero ninguna excusa para poder trabajar y para intentar completar una plantilla lo más competitiva posible.
13: Bé, doncs uns fitxatges que encara no han arribat de manera oficial, tot i que ja fa setmanes que sonen diferents noms i una plantilla que estarà, això segur, liderada des de la gespa de nou per Manolo González, el qual el mateix Monchi ja va ratificar un cop certificada la permanència a Primera Divisió.
3: Gràcies, bona tarda.
13: Bona tarda.
3: El Girona també continua planificant la temporada de cara a la pròxima, que serà la segona divisió. Nou tècnic, com sabeu, Quique Costas, però el que ja sabem avui és que té rival pel seu trofeu d'estiu, el Costa Brava. El Girona s'enfrontarà a l'Arsenal a la 49a edició del torneig l'1 d'agost a Montilivi. I dilluns comença el tercer gran slam de la temporada tenística a Wimbledon, on el català Marcel Granollers i el seu company Horacio Ceballos, campions de Roland Garros, intentaran assolir el seu quart gran slam en la categoria de dobles. Parlem amb en Marcel poc abans de marxar a Londres. Marcel, bona tarda.
15: Hola, bona tarda, què tal?
3: Doncs molt bé, tu preparant les maletes, perquè a Wimbledon li queda molt poquet per començar, però encara, abans de parlar del torneig anglès, volem felicitar-te a tu i a l'Horacio, tot i que no estiguis amb ell ara mateix, per aquest segon un triomf consecutiu, ara fa unes setmanes a Roland Garros, el tercer gran slam de la vostra carrera, que déu-n'hi-do, no?
15: Sí, gràcies i molt content, no?, per haver pogut aconseguir un altre Roland Garros i el tercer gran slam, com tu dius. La veritat que, bueno, són els tornejos més importants que hi ha en el circuit i bueno, pues, des de la temporada passada i aquesta hem pogut aconseguir 3, llavors que vol dir que estem fent les coses bé.
3: I tant que ho esteu fent bé, sí, perquè havíeu disputat altres finals, anaven resistint, no?, al llarg d'aquests últims anys, doncs allò que diuen en castellà del que lo sigue lo consigue.
15: Sí, la veritat que havíem estat diverses vegades molt a prop i no ho aconseguíem, i bueno, després del Roland Garros de l'any passat, que vam poder trencar la barrera d'aconseguir un gran slam, la veritat que els següents grans slams que hem jugat i les dues finals que també hem disputat les hem competit molt bé, i sobretot a Roland Garros aquest any hem donat un nivell molt, molt alt.
3: 40 i 41 anys, que és jove per la vida, evidentment, però tu mires com a esportista i dius, déu-n'hi-do, no? Els dobles són diferents, però no? Però que veig que teniu corda per estona, sembla, no?
15: Bueno, al final estem tenint bons resultats, no? Amb una edat que per ser esportista no és tan jove. El que passa que bueno, sí que és veritat que el dobles físicament no té el mateix desgast que té l'individual, i bueno, et permet poder allargar una mica la carrera, no? Que és una mica l'objectiu que nosaltres vam tenir quan vam decidir deixar de jugar individual i dedicar-nos al doble era poder guanyar tornejos importants. Bueno, estem aconseguint l'objectiu, la veritat. Lluitar pels màxims i els millors tornejos del món.
3: I això és el que esteu fent. I bé, de la terra de París a la gespa, a l'herba de Wimbledon, queden pocs dies. Heu jugat la final de Wimbledon en dues ocasions, el 21 i el 23, veniu de guanyar Roland Garros, però clar, és un canvi molt diferent de superfície, no? Com ho porteu, això?
15: Sí, és pràcticament el contrari, no? De jugar a terra o jugar a herba, però bueno, estem acostumats també a fer aquesta transició. Hem jugat molts anys a Wimbledon i bueno, sabem el que ens espera. Ara comença un torneig de zero per nosaltres. Està clar que venir de Roland Garros, de guanyar, és important per nosaltres, però sabem que des del primer dia i des del primer entreno tenim que fer les coses bé, estar al 100% en tots els aspectes del joc i després veurem fins on podem arribar.
3: Deia que dues finals, la tercera pot anar a la vençuda.
15: Esperem que el refrán sigui així, però bueno, per d'aquí a arribar a la final, com t'he dit abans, és un camí molt llarg, hi ha molts partits per davant, situacions difícils que tindrem que superar, però bueno, anem amb totes les ganes del món per fer-ho bé.
3: Doncs molta sort, felicitats pel que ja heu aconseguit i molta sort a Wimbledon. Gràcies, Marcel.
15: Moltes gràcies a vosaltres.
3: I encara tenim temps per alguns apunts poliesportius. A l'Hockey Lliga, l'Igualada ofereix avui el seu títol amb una rua al vespre pels carrers de la ciutat, una ofrena a la Basílica de Santa Maria i final a l'Ajuntament de la ciutat. Amb motor, Pecco Bagnaia, que ja vam dir que no continuaria a Ducati, se'n va a Aprilia i a Ducati el company de Marc Márquez, del català, serà el també espanyol Pedro Acosta, segons que ha fet avui públic la marca italiana. En bàsquet, 14 jugadors estan convocats per la última jornada de classificació pel Mundial, entre ells els catalans Pier Oriola, Ferran Bassas, Oriol Paulí i Joel Parra, i també els jugadors del Barça, Billy Hernán Gómez i Darío Brizuela. Estan en aquesta convocatòria de 14 jugadors. I l'Unigirona ha fet públic el fitxatge de Caral Casas, jugadora que és gironina de 33 anys, però que procedeix del València. Signarà per una temporada amb l'equip de bàsquet femení de l'Unigirona. Girona. És tot pel que fa als esports. Bona tarda.

0: Sota el títol de l'endometriosi a la salut en les primeres etapes de la vida, l'impacte del microbioma femení, la trobada busca mostrar el paper d'aquests microorganismes en la resposta immunitària, també en altres àrees com el metabolisme, la salut reproductiva o el desenvolupament primerenc dels nadons. Ana Banyeres.
1: El microbioma humà comença a formar-se des que naixem. La seva composició té la capacitat d'influir en nombrosos processos biològics, com explica el doctor Roger Paredes, coordinador de les jornades.
2: Hem vist, per exemple, que la composició del microbioma intestinal pot condicionar la resposta a una vacuna contra el VIH o als tractaments davant d'algunes infeccions.
1: Ara bé, una de les novetats més destacades d'aquest congrés és demostrar el paper que juga el microbioma vaginal de la dona, un camp poc estudiat perquè es percebia com menys divers que el microbioma intestinal, i l'evidència confirma la seva relació amb malalties de la dona i el microbioma dels nadons, afavorint poder buscar noves dianes terapèutiques.
2: Sabem que pot estar relacionat amb malalties com l'endometriosi, amb la fertilitat i fins i tot amb la configuració del microbioma dels nounats. Entendre millor aquests microorganismes ens obre la porta a noves estratègies per prevenir malalties i avançar cap a una medicina més personalitzada.
1: Dos dels estudis que es presentaran han permès confirmar que el microbioma vaginal canvia al llarg de la vida de les dones i també que la dieta condiciona el perfil bioactiu de la llet materna, clau en la protecció davant les infeccions.
0: L'efemèride del dia també és de l'àmbit de la salut, i és que la llei que regula el dret a morir dignament compleix avui 5 anys. Una llei que va començar el seu camí al Parlament de Catalunya i que va ser portada al Congrés per la seva aprovació. Ara, 5 anys després, les entitats reconeixen que cal millorar la seva aplicació per tal que totes les persones que es vulguin acollir ho puguin fer sense traves burocràtiques o judicials. Marc Esparza.
3: Des d'ADEMA de l'associació Dret a Morir Dignament valoren positivament aquests 5 anys perquè la llei ha permès que a Catalunya gairebé 1.000 persones hagin pogut exercir el seu dret a morir amb dignitat, però cal que es pugui fer sense obstacles. Cristina Vallès, presidenta d'ADEMA.
4: Es troben amb problemes administratius o burocràtics. Això no pot ser. Cal que hi hagin unes vies de resolució fàcils, i això de moment encara no passa gaire.
3: Des d'ADMD també van fer una petició al Parlament de Catalunya perquè la llei obligui a escurçar els terminis de resolució en casos com els de la Noelia o el Francesc, on els familiars van demanar que s'aturés el procés.
4: Ara ja està en el Congrés. Vam presentar una modificació de llei per tal que els terminis de resolució fossin curts. No pot ser que una persona estigui sotmesa durant mesos i anys a l'espera de que si la seva eutanàsia absolutament legal es pot aplicar o no.
3: El Departament de Salut encara no ha fet públic l'informe de la Comissió de Garantia i Avaluació, pel que no es coneixen les dades de Catalunya del 2025.
0: Anem ara cap a Lleida. La Generalitat i la Paeria acceleren els tràmits per enllestir el projecte del nou polígon Torreblanca. El projecte acumula mesos de retard i ara les administracions s'han posat a treballar per enllestir el projecte el primer trimestre del 2027. Joana Cendra.
5: Inicialment, la consellera Paneque s'havia compromès a acabar-lo aquest 2026, però la burocràcia i els diferents departaments implicats han retardat el projecte més important de Ponent a nivell industrial. Ara, però, Govern i Paeria han posat la directa. Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
6: Amb Torreblanca estem volant. Més ràpid del que anem és impossible anar-hi, perquè estem anant en estricte compliment dels terminis. Ara estem en, diguem-ne, preprocés de reparcel·lacions i amb les reparcel·lacions de redacció dels projectes d'urbanització. Farem tot allò que puguem fer en paral·lel, ho farem.
5: Segons l'alcalde, hi ha dues operadores interessades en instal·lar-s'hi i en les properes setmanes s'espera que empreses del Port de Tarragona i de Barcelona visitin la zona. El polígon Torreblanca compta amb més de 328 hectàrees, amb 200 parcel·les i una estació intermodal. Hi haurà parcel·les de 4 hectàrees i una de 135 hectàrees.
0: Ens quedem a Lleida perquè el jove de 17 anys acusat d'haver atropellat un home de 35, la Revetlla de Sant Joan, en un camí de l'Horta de Lleida, ha quedat en llibertat sota mesures de vigilància i amb l'obligació de sotmetre's a un tractament terapèutic, segons fonts de la Fiscalia. El menor, recordem, va atropellar mortalment la víctima i els Mossos l'imputaven tres delictes: homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conduir sense haver obtingut mai el carnet. En plana de mobilitat, amb la temporada de vacances iniciada després de Sant Joan, arriben les obres d'estiu en el transport públic de Barcelona. Repassem les principals afectacions amb la Cristina Martín.
7: La construcció del tram central de l'L9 i l'L10 provocarà afectacions aquests mesos en l'extrem nord d'aquestes dues línies. Des d'avui, els trens no circularan entre les parades de la Sagrera i 11 de setembre. Els treballs deixaran sense servei uns 3.000 usuaris diaris. A finals d'agost, a més, el tall s'ampliarà fins a Bon Pastor. Les línies de metro vermella i lila es presenten com les millors alternatives. La pròxima setmana, les obres també arribaran al tramvia. Els treballs finals a la plaça de les Glòries per avançar en la connexió per la Diagonal deixaran sense servei gran part del recorregut de les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs fins a principis de setembre. La T4 no circularà entre les parades de Verdaguer

0: i el Maresme. A les línies T5 i T6, les obres afectaran el tram entre Ciutadella i Sant Martí de Provençals. Es calcula que aquest tall afectarà uns 37.500 usuaris diaris. Hi haurà busos especials que cobriran el trajecte afectat, tot i que la línia groga és una bona alternativa.
1: Edició migdia. Mireia Moreno.
2: En el context d'aquest proper 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, la Fundació Enllaç organitza una sèrie d'activitats per reivindicar l'orgull de la gent gran del col·lectiu. Enguany se centren en com viuen la sexualitat i el desig en una vessant de la seva vida molt invisibilitzada. Maria Huguet.
3: Des de principis de juny, la Fundació Enllaç, entitat de referència en l'envelliment de les persones LGTBI, ha anat organitzant diverses activitats enfocades en la sexualitat, com per exemple reflexionar sobre el desig en la bellesa. L'11 de juliol s'organitza una xerrada centrada en gaudir de la sexualitat a partir de la menopausa, enfocada a dones lesbianes i bisexuals. La Patrícia Zamora és psicòloga a la Fundació.
4: Recordar que les persones grans també tenen sexualitat i també poden gaudir de la seva sexualitat, i sobretot perquè en dones està, hi ha més tabú al voltant de la sexualitat, i si l'afegim al component d'edat, doncs encara més.
3: L'any passat les accions de l'Orgull Gran es van centrar en les residències, espais on sovint les persones grans no es poden expressar lliurement.
2: De la cultura, la Perla 29 estrena l'Albada de Jaume Vinyes i amb direcció d'Oriol Brogi, una tragèdia contemporània sobre la memòria col·lectiva que fa un recorregut des de la Guerra Civil fins als Jocs Olímpics de Barcelona 92. El muntatge forma part del Festival Grec i els detalls els té la Marta Orquín.
5: La trama comença el 1992 durant la preparació dels Jocs Olímpics de Barcelona. L'Alba, una noia de 20 anys, orfa, està acabant la carrera d'història i, esperonada pel seu professor, comença una recerca sobre la Guerra Civil Espanyola. Estirant del fil, la protagonista connectarà diferents personatges i llocs en un viatge per la nostra història ple de salts en el temps que entrellaça la Guerra Civil, la postguerra, els anys 60 i la transició fins a l'eufòria olímpica. L'Albada és una tragèdia contemporània amb tocs de thriller i d'humor que dirigeix Oriol Brogi al Teatre La Biblioteca.
6: Les diferents mirades de les coses que han passat. Hi ha unes famílies que ho veuen d'una manera, unes altres que ho veuen d'una altra. A poc a poc es van entrecreuant i van creant tot aquest mosaic, aquesta epopeia barcelonina, catalana, espanyola, europea.
7: Oh, que llarga es fa sempre l'espera.
5: Jaume Vinyes va escriure fa 10 anys aquest trencaclosques a partir del patiment i el dolor de les seves àvies per reivindicar la memòria històrica i rebel·lar-se contra l'oblit, la por i el silenci de moltes generacions.
8: Una obra, homenatge a les meves dues àvies, que els personatges no s'assemblen en res, però que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
5: Un repartiment coral d'11 intèrprets encarnen els 40 personatges d'aquesta epopeia contemporània.
2: I marxem amb Kiko Veneno.

0: El cantant inaugura aquesta nit la Fònica, el Festival de la Veu de Banyoles, amb un concert en què presentarà noves cançons i també repassarà els seus grans èxits. La 22a edició del certamen banyolí serà fins diumenge i també comptarà amb artistes com Alosa, el Petit de Calaril, Magalí Sare amb el Cor, Bruckner Barcelona, Anna Andreu, Olina i Marco Mezquida. Doncs amb Quico Veneno posem el punt i final a aquest espai informatiu. La informació, però, continua en aquesta sintonia. També al portal rtv.cat i tornem demà. Que passin una molt bona tarda.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.

La cantant valenciana farà aquest vespre un concert al Palau Robert de Barcelona en el marc de la Clotilde Fest. Doncs així ens acomiadem. Com saben, la informació continua en aquesta sintonia.